0: Perdí i no, ens agradava molt. De petites aniria a jugar allà. Sí, no, nosaltres, la duquesa, diguéssim, la darrera que va haver, la Bea, se va morir, cada any l'anàvem a veure, nosaltres, perquè amb mon mare es havien fet molt, eren d'on i ve de la mateixa edat, bueno, sí, però més o menys. Era un temps molt diferent, després no ho sé, i en altres també. Després, quan ella va tenir les fietes seves petites, bueno, les majors, hi havia l'avi meu i una tia que estaven allà, perquè nosaltres ja estàvem més mitjor. I nosaltres els estius anàvem allà en Cuidamós, no, perquè tenien les seves criades. Però jo pensava, si podem anar allà, anarem a la platja, perquè clar, després la platja no hi anava ningú. I ella amb la criada, bueno, amb les niñeres, en manaven dues, ara vamos a bajar a la playa, Margarita i Nineta que se vengan. I no, jo i la germana partíem totes contentes, clar, jo tenia 6 anys, 7, no, i anava, i clar, i que record després la gent no hi anava a la platja, i això, jo per mi, bueno, jo m'agradava, vull dir que amb ells nosaltres, un tracto, amb maduració, però sí. Jo tinc bons records, eh? D'allà ja tenim molt bons. Després els vespres l'avi, perquè allà hi havia una ximenea, i després tu que ell sa, una ximenea molt grossa, i tenien, te diré, 6 o 7 o més missatges que estaven, bueno, allà, tot, i quedaven a dormir, tenien un puesto per dormir, i els vespres, quan havien sopat, ell ho reunia tot, i a la ximenea, i que s'escalentessin, perquè després anar al llit, que estiguessin bé. Clar, nosaltres després m'ho anàvem al llit, quedaven amb ell, però no, cantaven net de la feina i això, però no ho eren de... Els que hi havia, després no ho eren de gloses i això.
1: Tenim el passatge. Tenim el coster que van tirar en el conicat a sombra. Tenim el coster del passatge. Llavors tenim el clot d'en Salom, que és de vora un safreig que fa. I llavors es part de muntes, perquè la substància és petita, i llavors es tenim la corona dalt, i la corona dalt de tot, és aquí on és el més puesto més amunt, que allà baix ja és verger, dalt, damunt la corona, tenim les ferreres, i després de les ferreres tenim una tanca, que hi havia una cisterna, hi havia un rost, la cisterna, i hi havia 3 figueres. Hi havia una figuera que era per al gel, i 2 de coll de dama. En el cap hi havia una tanca que li deien la punta, i la punta anava en el clot d'en Salom, baix, i allà acabava. El de més era verger, era el verger, allà baix. Era un muret i era el verger. No hi havia res més, les ferreres, la corona i els antigots, i se tanca la cisterna i s'apunta. Això era tot.
2: Sembraven de tot. Ens ho posava blat, tordi, jugada, patates, faves i bestiar. Hi havia 6 vaques, 2 egos, un cavall i un macho i 2 bous.
3: De Sant Jordi vam anar a Sant Agustí Vell. Jo som un germà seu, eh? Vam anar a Sant Agustí Vell. I de Sant Agustí Vell vam anar a Sant Caragol, una casa fora del poble. I de Sant Caragol vam anar a Vinigaus Vell. I de Vinigaus Vell vam anar a Espí. I d'Espí, llavors, ja es van casar i llavors em vaig casar jo. I jo no hi vaig quedar a Espí. Va quedar en Carlos, en Jaume, el germà, també ja és mort, i mon pare. I jo no ho volia fer del camp. Bueno, no ho volia fer. I la meva dona, en pas descansi, com que tota la vida havia estat al camp i me deia, Mariano, cerca un lloc que jo dins del poble me trobo estreta. No hi vull estar. I me va sortir Vinigau Nou. A compte del senyor, no a compte meu, a compte del senyor. I després van tenir un fiat i de quan van begut a tenir un fiat m'ho vam anar cap a Vinigau Nou. Llavors allà va tornar a quedar embarassada i ja va començar a no estar bé i no estar bé i jo dic cap a poble. I ell era en el poble i jo era a Vinigau i anava i venia. I clar, i si havies de venir en el metge, havies d'enganxar el cabiol i un macho i cap en el metge aquí. I vaig dir, mira, el que has de fer és quedar en el poble i jo me'n vaig al matí i el vespre o el fosquet torno a venir i ja està. Això és el que va passar així.
1: En el Verger hi anàvem i duen dos o tres feixos de Sant Faus. Ells es duen cap a les cases, per les vaques. I el bast, duen uns escorballs. Crec que són, n'hi ha molts que no saben què són els escorballs. I els escorballs es proposaria el que du damunt allà. I hi ha una cosa que... I jo ho vaig dir quan vam fer Sant Miquel. I li vaig dir, a un, que era dels jefes, que se'n cuidava de sol, que sabia molta cosa, dic, se sucarga i et sedany és el que aguanta el viatge, però primer posar els escorballs, posava damunt. I tant si va l'amo com el missatge, s'engarrotador a el que estrany. I ells de sol no van saber què era. I jo els vaig explicar, dic, un anam, agafam aquesta asa, d'un bast, dic, i en tot de dur les basses, que dur les basses, hi posam uns escorballs. Els escorballs són així. Són així, aposta per això. I posam tres feixos aquí damunt. Com ho estrenyem? Com s'aguanta això? Pues davall fa un sedany, i el sedany el fem de quan pelaven les cues a les vaques a mano, el fem a mano, i la subcarga era un tros que no fagués mal en el bestiar, amb un ganxo, i enganxar, i donaven la volta en el viatge aquell, enganxàvem allà, i en l'engarrotador estrenyés dues voltes o tres, fins que estigués ben estret. I això era tot.
2: Com a mà Sant Agustí, fa una lluïda, que diuen bo, que diuen, una lluïda, migdia, amb els bous. I migdia, i el mal major, va ser que em vaig començar a llaurar a Sant Agustí Vell.
3: Jo vine al Nou, tenia estrato. Quan hi vaig anar, guanyava a compte del senyor, jo no... a jornal, més ben dit. Guanyava 12.000 pessetes cada mes. I llavors eren doblesa, perquè de manobra, normalment, en guanyaven 8, 9... I jo tenia estrat amb ell, que jo havia de fer el que jo volia. Si havia de vendre una bici, no li importava que li... A passar a final de mes, ell venia, passava en comptes, això són els doblets seus, i aquests són els meus. Jo volia les 13.000 pessetes que, de jornal. És que jo a mitges no hi volia anar, perquè allò era un lloc molt trebós. Feia un barranc, un altre barranc i un altre barranc, i no fa res més que pujar i davallar. Com que nosaltres el coneixíem molt, que havíem estat a Vinigaus Vell, és per això, jo els vaig dir, jo a mitges no vull venir. I el senyor, és que... I dic, a jornal, a cap preu. I com que no tenia ningú, me van agafar. i hi vaig fer 10 anys. I en els 10 anys tot havia pujat i ell no me volia pujar gaire, no me volia pujar gaire, no me volia pujar gaire. I me'n vaig anar llavors de pagès a Santa Clara, a la carretera de Sant Tomàs. I ell vaig fer 4 anys, perquè llavors es va vendre i jo me'n vaig anar, i me'n vaig anar de bona obra.
1: Vaig estar que el missatge no ho vaig ser fins gros, però sempre fa feina que nostra, mon pare. I jo va passar que aquí, en aquest lloc, que vine a Codell Nou, hi estava l'avi meu, son pare de mon mare. Van fer amistat un el senyor Juanito i l'altre en Guillermina i molta amistat de lots, d'anar a Dalsera i jugar i fer coses que quan em vaig jubilar me va tancar el lloc i me'l va acotar per jo tot sol. M'estimava aquesta dona. I nosaltres l'anàvem a veure, ella estava geriàtic a Sant Lluís i cada mes o sol anàvem a veure-la. I jo quan venia una cosa, allò era sagrat. Allò era sagrat. Jo no vaig passar mai, mai, mai. A vegades me va costar i me va costar tancar la tanca perquè el bestiar no hi anés, perquè no... No vam endur les figues que jo volia, ja ho podia obrir. Però jo cada any, cada any, cada any, ella estava molt contenta. Hi havia una figuera per allà, que és la figuera més bona que hi havia jo. Molt bona, aquella figuera. I era dins aquesta tanca, dins una tanca tota sola. Jo l'anava a tancar la tanca, me n'en cuidava un poc i li duia un paner. Així, però, figues, el millor que hi havia. I ella de so estava contenta. Me va dir, diu, no vull que gastis cap cèntim. Jo, no me dones carnet d'entitat, jo te posaré al lloc en nom teu. No ho havia de fer, però bon, ho va fer. I ho havia de pagar jo. Diu, el que vull és una perdiu, que som dues amigues. Dues amigues. Diu, te la vendria més, diu, però diu, com que més en tenim per nosaltres dues, només convido una. I jo vaig pensar, jo ho aclariré, això. Ella, perquè es pensava que li duia una perdiu i li havien de pelar. Era... Allò no, allò ho sap fer qualsevol, allò no. Jo agafava un mes antes, que fossin, la casa fos tendre, i vaig anar a un lloc que se diu Santa Mònica, quan anem a Sant Tomàs, a l'esquerra hi ha un caminot, la primera casa a l'esquerra era d'uns anglesos que la van comprar, i jo ja hi vaig quedar. Jo me'n vaig cuidar, vaig tenir la clau d'allà 42 anys, vaig fer dies. I jo allà ho tenia molt bé, tenia nevera, tenia moltes coses. I vaig poder fer certes coses. I me n'anava i agafava 10 perdius, més tendretes, més primerenquet. Matava que estiguessin fetes, que estiguessin bé. Ens apel·lava, ens feia ben netes, ens posava dins el congelador. I quan un dia me resolia, li deia, Rita, qui és? A que teva? Que te ve bé, que vol, quina hora puc venir? Jo primer li demanava a ella. I ella estava al carrer Sant Fernando, número 16. Mu. I jo aquí tenia tomàtic, tenia de tot sembrat. Tenia molt, molt de tot, tenia més del que volia. I s'aigum a rompre. Agafava les 10 perdius, no n'hi duia una, agafava 10, posava cada una dins una caixa de plàstic. Havien tingut botiga aquí, havien tingut moltes xutxes i tenien molta cosa, o ho tenien ben aclarit, i ella de sol va estar molt contenta, molt.
2: Les baldades fèiem traves, fèiem lletra, fèiem escola, i això eren les balades, traves per bens, corda, la llata, llavors feien de càrrecs, com ara es fa d'espart.

0: Já vai administrador e já era diferente. Benigalos nós via mesmo que 7 vacas e uma trentena de abenas, e quando eu vais anar vais rabar cabras. Però já tens nome de cabras. Jo vaig córrer molt darrere cabres del barranc aquí, barranc allà, i dic al senyor, o m'avances cabres, o jo ja embalaré un tir a cada una. Dic que jo no tinc que córrer, no, eh? I diu, doncs abans, i ja vaig vendre, perquè és clar, allò era.
1: Jo he fet feina, jo he llaurat molt. Jo, fins que em vaig casar, em vaig quedar 30 anys, vaig llaurar sempre. Llavors arribava el boom aquest del mestre de casa, tothom se'n va anar del camp. I jo vaig anar, aquí ho guanyava en un duro, i vaig comprar el solar aquest. I ho vam fer això, i jo he fet feina de mestre de casa, algú darrere de tot. He fet això. Però si els 19 o 20 anys, aquest, els 30 anys aquests que vas fer en el camp, vas fer 4 coses. Nosaltres tenim una tanca quadrada, va? Però dins una paret de les dues quadrades hi ha un portell. No, o dins un rincó, o que on vengui bé, allà és portell. Pues allà ja es tornais. El tornai de guretà és el tornai de sembrar. Les peuades ens les fem totes darrere, quan acabàvem la tanca de sembrar, ens les fem en el portell. Te tancava el portell i no hi havia ningú que anés més allà dins i no hi havia peuades, però anàvem allà. Dins aquella tanca, damunt del meu jornet, no totes són ben planes i tot, hi ha molta roca. I hi ha tanques que hi deim es de so, li deim arribàs. Arribàs no és un encadenat. Ribàs ho fan les roques. Les roques, quan hi ha moltes roques dins una tanca, fan les barbades. Barbada. Barbada vol dir anar d'una roca a l'altra. Fas els revés, tu et sols, ens fas els revés, perquè quan arriben en aquella roca ha de ser llaurada. Quan t'has serada no has de fer llaurada, ha d'estar llaurat allò. Si no, no llaures. I ell nosaltres sembràvem, sempre solien sembrar en sarada.
2: Menjaven pa, si t'hi donaven ens ho posava pa, i garroves, xivada, i pastures de tanca, bueno, en cova, i xivada, fosguí, sembrava llavor, com ara no se'n sembra. Era el que hi havia llavor.
0: La primera màquina va ser la màquina de segar. Antes del tractor, segàvem amb un matxo, qui l'estirava la màquina de segar. És la primera màquina que jo record. I després, bona de tot això, llavors ja hi havia la màquina de batre. I com que segaven quasi sempre a mà, el que no passava a la màquina, que anava amb un matxo, que era aquí la feia rodar, i llavors hi va haver la màquina de batre. I llavors, després d'això, ja hi va haver les cosetxadores i tot s'ha fet a màquina, perquè ara en el dia no crec que hi hagi cap finca que tingui una colla de matxos. Ni crec que hi hagi cap lloc que tingui un jou petjat, ni cap parada.
1: Serada.

0: dins normal i corrent totes les tanques. Allà, en l'altre, hi ha un tros que li diuen la mala garba. Vini Codrell Nou, hi ha un tros que li diuen la mala garba. I ho és mala garba. I hi ha un secret allà. No hi mai he sabut el perquè d'allà. Perquè de la mala garba només hi ha separat. Que nosaltres tenim tota aquesta banda que és mala garba. L'altra banda també és mala garba. I és la mateixa terra, el vermell, el vermell. I allà, en 7 litres de llet, fan esquilo. I baix d'aquelles voles, que ja som dins els plans, si les mateixes vaques, tot el mateix de la mateixa, només té 10. Com és això? Una cosa que és raríssim. Pues això és segur. Això és el més normal que hi ha. Els que tenen de sol dels millors d'aquests dels bruc, que tenen una de sol d'aquests que fan formatge menor que d'aquest i això. Li diuen de sol hi ha en xoc i llavors sí, ja em busco. Acabam les provisions. Dic, ho acabam. Ara se'n va de veres això. Diu, i què vols dir amb això? Dic, que acabam la sal. Dic, si tu, la llet que empreu vosaltres, la grandíssima llet que feis aquest gran formatge tan bo de Menorca, tanta que sol de Menorca, és mentida. No és vera. Mos falta les ventades. I les ventades no fa cap. Perquè tu veuràs un oastre que és ben redó. I el oastre toca estar així. Giràs per avall. I veuràs si n'hi haurà d'anar aquí baix. Això no passa avui. Això avui en dia no existeix. Dic, i és formatge bo. I tot el que tenim nosaltres a Menorca, tot. Fruita, carn, tot el que tu vulguis, ha de mestir gener i febrer o març, abril, cap mesos, ha de mestir que mos passi per damunt nosaltres i arribi a la mà, la sal. Dic, llavors són superiors a moltíssima diferència dels altres. Dic, mira, quina cosa més tonta que no saps dir, ni jo ho diré mai. Nosaltres aquí tenim els dimecres que ve la Madonna de Tirant Nou, ho fan tot ells. I hi ha un altre de so, un verdoler de cas que ho fa de per ferreries i no se'n muda res. Dic la Madonna de Tirant Nou, com que ells muen molt darrere cap a Fornells, terreno d'aquella bonic, per poc vent que faci, ni fa prou per la sal que han de mestir ells, per això que és més bo que els altres. És de Tirant Nou, és més bo que el vostre, és més bo que aquest i més bo que aquell. Dic, aquest sol passa, dic que hauria de passar per tothom, que participés tothom. Dic, hi ha molts anys que això no s'ha fet. Diu, tens raó amb això. Diu, ho han discutit moltes vegades. Diu, què fem? Dic, no hi podem fer res. I això ve de... Ve quan les aigades aquestes. Ve quan ve. Dic, però dic, ara nosaltres ara ho acabam. Ara acabam el bo. Ara ja ho necessitem de cada any que mos faci una ventada. Que mos ho cremi. Que mos ho faci molt bé, és igual, recuperarem. Nosaltres, jo, he vist l'avi de mi Codrell, que mon pare, s'engolidor, i en aquest lloc, jo devia tenir 7, 8 anys, o 9, o coses que són, jo he vist que se sal que la sal menjava. Llavors es sembrava en fesolí. Hi ha una herba que és fesolí i es fa de veres. I quasi tothom pasturava el fesolí antes d'hora perquè el vent se ho endú tot. I ho fa cada any, en fa. De bé, això no ho va fer més.
1: El formatge posaven dins un cos gran i es posava pols que deien de bo, una mica de quaco, d'aquest, no sé què. I el formatge prenia la llet, llavors ben escafaven allò, ben remenaven i feien el formatge. No, el formatge era per es dur a vendre.
0: Perquè dius, bueno, el gurtà i el vinar, ningú en ratlla, mira el cementer, allò té el seu. El seu olor té el gurtà i el vinar, perquè la terra ha de pudre. I hi ha moltes coses que avui en dia no ens podem fer perquè no podem. Amb el munyí i en tot, i per aquest que nosaltres no escafàvem la llet mai. La llet no l'escafàvem mai. I perquè nosaltres era el natural que fèiem. Nosaltres no volíem que havíem vingut allà i havíem de travessar un tros de pati, un tros de quintana i això, però no, encara era prou caleta per posar el quaco i el formatge sortia a la mar de bo. Avui en dia ho escalfam, hi ha una quantitat de llet molt grossa i feien coses d'aquestes. I en aquell temps sortien coses tan ben fetes que no ho empràvem en això. I això és naturalesa. Per aquest, nosaltres aquí, vinc a allò, jo de ser per colzos en els noms de les tanques. I n'hi ha una que li deim. Hi ha dues que són noms molt polits. Fra Pere i Flor Avió. Flor Avió fa cul, dona cul en Sant Pons. Com és que aquella tanca sempre fa un quilo més que els altres de formatge. I està dins la mateixa tanca, està dins el mateix lloc. Fra Pere és una cosa i Flor Avió és altra i ho més hi ha separat.
1: Regar, no vaig a ser un món que reacin. Jo no puc xerrar de regar. En la terra me lloraven 3 o 4 vegades, però a vegades necessitava l'aigua, però havia d'esperar que pogués. Les tomàtiques, sí, em feien, i et anàvem a tu, i llavors les tomàtiques grosses que deien em feien bòtils, que provaven, i ho posaven dins bòtils. No sé si volien el bòtil. Me sembla que te volien els bòtils. Ben tapàvem fort, com tinguessin aire. I allò era el sofit de... Bueno, hi havia el tomàtic de romallet que deien. I feien romallets, feien... Romallet, llavors, de romallet. I amb allò també feien sofit. La part d'hivern, bueno, ara semblava fins a Nadal, on se posava, ja havia passat, semblava nervat, sordi, xivada, faves, i llavors partien a posar bé la terra per l'estival, Llauraven 3 vegades, o 4, o 5, bueno, jo què sé. Com que llavors no n'hi havia gaire en aquell temps, o astres, i em anaven aclarits. I després també. els diumenges, com que havies de cuidar bestiar igual que els altres dies, jo a Sant Agustí me record que érem més joves, anava amb la bicicleta per dalt cera, després de dinar i fes una estona de rodar per allà. Que no, no. En el poble, si no hi havia cosa a fer, no hi veníem mai. Més que diumenges venies a missa i si havien de dur paner o llet en el senyor, també venies. Però si no, mon pare havia de venir qualque vegada perquè havia d'anar al puig sindicat o sempre tenia cosetes a fer. I venia, però nosaltres no veníem mai.
2: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Has escoltat un tema del disc Ens hivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Ja, ara ja sé que es pot dir tot el dia. Oh. Però no diguis bon cap vespre. Això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran, raro.
1: Pres el micro. Sí, sí.
3: Miraran, jo provaré. Ai,
2: o t'atraques en el micro o t'atracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, no rompo cosa.
0: Serà Christian. Un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar.
1: Està bé, saps? Sí.
2: Atracar. Sí. És la secció aquesta d'en alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no... O jo què sé, ja. Digues, digues.
0: Tu diguis. És a dir, si es pot dir, tira endavant. Sempre endavant.
2: Aquesta cançó aquesta de... Ses vistes d'un altre femer. De femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: Allà,
2: sa banda d'esfamer, ets les vísties de
0: Montgofre.
1: Les vísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres, tu,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té sa cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui. Després la posarem, després la posarem. Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, han de mirar, no?
3: De posar ordre.
0: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada? No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava, però no...
1: I ho has triat tu, no?
0: Ja, però... Però mira, o sigui, no, pues que quedava bé, però... No.
2: La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència la llengua romànica i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir, Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró, que
0: pena. Ipse dixit.
2: Un altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no se m'amuntes, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma, d'on ve l'article literari, és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual. Feliç aquell. Jo estava pensant en Beatus Ille. Quan he dit Illa, Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Clar,
1: jo
2: que crec. Que xerrau.
1: Pues, de coses de la llengua. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens per l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deien, no?
1: I, correcte.
0: I per això. Però bé, l'article salat sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria t'aquí. Vinga, vamos, vaya festival.
0: Que U ve de l'U, que seria l'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà.
2: Sí. Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi estan mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i
2: delinqüents,
0: i tot això, Segurament,
4: com que venen ara també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués que ja sempre, o s'emprava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'ildut, excepte atzart. Atzart també empren l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su?
0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: I... Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com et sudoku.
2: Sudoku
4: sí,
2: és...
0: Sudoku vol dir cosa.
4: Estic dalt de
1: xoc. Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veus, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no me'n cuento.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí, d'acord?
1: Sí. Pues ja està, pues mira, pues han pogut posar so i et posen so. I si no t'agrada, no ho compris.
0: No, o sigui...
1: Ja ho has pagat, vull dir que si no t'agrada, no ho compris.
0: No el tinc, no el tinc encara. L'he pogut fuetjar, això sí, però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi,
1: el
0: també,
1: principet,
0: no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria aquesta mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro, no? Bé, ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen... menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
4: Ho salen tots.
0: Exacte, és Cristian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Cristian. Allà ho diuen. No, tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n faig una dutxa. Maigo bona de Mo.
2: Maigo... Bueno, no xerrarem de saigo de Mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot d'ell, l'avi, que una cosa que em fa ràbia que es diu l'avi i savi.
0: Exacte.
2: Si no, savi.
0: Clar, a veure, aquí estem dient...
1: Però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjana diu l'avi i sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí. Si no...
0: A molt també, sí. L'avi i sàvia.
1: L'avi.
0: Exacte. Aquí hi ha un deix d'aquest de... Clar, les coses importants... Com el cel, com el papa, no? Les coses importants. En pram, article, salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere.
1: Sí. Sempre t'ho curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari amb conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre...
2: Sí, Iglésia, no?
0: Entre l'Iglésia o l'Iglésia.
1: O la catedral. La catedral també diu, no, sí, sí.
0: La catedral...
1: Bé, no.
2: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral?
2: El que vulguis és igual, però... La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, sóc amadès tu del Madrid, sí. És a dir, els meus nebots els he sentit dir més d'una, més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
0: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és menys important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets, home.
0: Ells han sortit del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet, merenguet. El Barça. Més
0: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec. Que és...
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no. Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres, els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre, també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no són capaços de dir-ho.
2: Lu, insistiu, tot és lu, lu, lu,
1: lu. Lu, lu, lu, lu, lu, és correcte, jo quan m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: no,
0: a veure, però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està.
0: D'acord.
4: És correcte, Pedro.
1: Sí, diuen, sí, és correcte.
0: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... És adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està,
0: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja
0: no?
1: Està.
0: Clar, un en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un lo, mira...
1: Sí. Ja, no?
2: Ho dius i no passa res.
1: Sí, no passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengua en tapres, cada vegada tenint la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ja de més tot em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura de jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura de jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és lo teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

0: dades.
1: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania.
3: No sé,
2: Hongria.
3: I rimen.
1: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
3: Uau.
1: D'acord?
2: És a dir, que fan Saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
1: Exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tunes se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
3: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen a Tunes. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant en aquestes
1: espera,
3: coses.
2: Això m'agrada, això m'agraden les paraules esdrújoles.
1: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. Eh? Sí, que a vegades jo m'aperto.
2: En Pedro es llega al matí i pensa...
3: I pensa en...
2: quan les os àtones...
3: Pensa un poc en sis, i posa les os àtones.
0: Porquetjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades. El podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i a la dona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de saquear els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

0: Enginy, càmera i acció, precursors del cinema amateur a Menorca. És una pel·lícula de l'Arxiu d'Imatge i So. Avui mos acompanya la directora d'aquest interessantíssim projecte, la Magda Temoner. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Un poc nerviosa.
0: Sí, seria la meva primera pregunta, abans si estaves nerviosa per aquesta projecció.
1: Bueno, també perquè me resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
0: Sí.
1: Com saps, tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
0: Però mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
1: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no? Que en dèiem, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi, el Premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
0: De quines dates estem xerrant, més o menys?
1: Dels anys 80.
0: Vale.
1: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas Novas, que va ser un dels jurats del Premi Don Bosco, m'ha dit, ui, però entenc que vulguis fer quelcom amb aquest fons, però el Premi Don Bosco va arribar després de que durant gairebé 20 anys molta gent anònima, cineastes amateurs a Menorca, fessin les seves pròpies creacions i el Premi Don Bosco d'alguna manera va recuperar i homogeneïtzar aquesta voluntat creativa. Però ves una mica més enrere, estira d'aquest fil, no? I arran d'aquí, d'estirar d'aquest fil, sorgeixen tota la necessitat de parlar del moviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
0: Bueno, jo veig com molta informació i me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això ja enrere i això no.
1: Clar.
0: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela de seqüela de seqüela.
1: Totalment. De fet, el projecte en un inici havia de durar 20 minutets.
0: Ostres.
1: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
0: Curta me sembla.
1: Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no? Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser Arxiu d'Imatge i So i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Docfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: L'alzinar és una de les joies dels boscos menorquins, un espai generador de paisatges màgics. Però l'experiència que viu cadascú en visitar un d'aquests indrets pot ser molt diversa. Qui tingui costum d'anar a cercar bolets sabrà que és on s'hi fan uns dels més primerencs de la tardor. Si té antecedents caçadors, pensarà que és on es van a caçar les cegues. Potser hi veurà metres cúbics de llenya de qualitat. Si qui passeja entre alzines té vocació naturalista, identificarà plantes diferents en funció que el bosc hagi crescut sobre materials calcaris o sobre les terres silícies del nord menorquí. Detectarà ocells i segurament papallones i erugues que ara fan la primavera d'hivern. Tot és el mateix alzina, però les mirades són múltiples.
1: Època de muda. Capítol 44. Aigua forestal.
0: Les visions de l'entorn i les seves circumstàncies depenen, en gran part, dels prejudicis que tinguem i de l'enfocament amb què observam la realitat en qüestió. Les nostres percepcions solen venir condicionades per les vivències precedents o pels canals que ens introdueixin en el tema. Una notícia de televisió, un titular cridaner de la premsa, una tertúlia al bar. A l'estació que travessam és quan habitualment solen caure les principals pluges i és factible recuperar una mica els aqüífers. Seria molt bo incentivar que es facin pràctiques agrícoles que tendeixin a capturar aigua en els conreus, en tos de treure-la ràpidament mitjançant sèquies i torrents. Ja hi comença a haver algunes experiències a l'illa com a adaptació al canvi climàtic. L'aposta de la dessalinització permet disposar d'importants volums d'aigua, però és una via que requereix molts milions d'euros que haurem de pagar entre tots. El preu de l'aigua es multiplica com a mínim per 5, però qui genera grans consums no és la ciutadania estàndard. És allò de privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. Construir una planta dessaladora operativa són molts anys de tramitacions, seguits d'un llarg procés d'expropiacions per connectar-la als dipòsits distribuïdors. Ciutadella fa de vers 15 anys que té dessaladora i encara no està connectada a la xarxa principal. El cost i les dificultats de tramitació ho desincentiven a l'hora de la veritat. En canvi, treballar sobre els grans consumidors, que són unes poques desenes a cada municipi, té resultats al cap de setmanes o mesos. En aquest cas, qui ha de fer l'esforç d'estalvi i les possibles inversions no és tota la ciutadania, sinó aquells que tenen consums extraordinàriament per damunt d'allò que resulta lògic. S'oblida amb facilitat que la llei diu que l'aigua és un bé públic, sotmès a concessió de determinats volums. La dessalació es pensa per a usos urbans. En canvi, el control de grans consumidors beneficia tot el territori. Això té una importància cabdal per al futur del nostre paisatge. Si es treballés sobre les grans extraccions al llarg de l'any i no només quan estem en alerta màxima, i s'incentivessin pràctiques agràries sobre centenars d'hectàrees amb potencial d'infiltració d'aigua, tal vegada s'incrementarien les opcions d'un futur que vagi recuperant ferides fetes a l'illa, en tos d'augmentar-ne el seu dolor. Controlant les extraccions, potser tornarem a veure aigua a les fonts i les torrenteres. I les alzineres, que ja pateixen estrès tèrmic per l'augment de temperatures, tindran més opcions de continuar proveint-nos d'allò que cadascú troba quan les va a visitar.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar, posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Mig...
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No, no és que m'ha de dir no res, no, no l'he preparat, saps?
1: Com t'ho curres,
0: nen. Sí, sí, sí. Començàvem amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
3: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una un de català, com a mínim, d'acord? Una un és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
3: ara ja...
0: els hi demanin una un per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos.
3: Ara hi ha dos
0: feinada,
3: tipus, no?
0: Saps?
3: Els dos tipus de youtubers, els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga. Ja.
0: Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, eh?
3: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no aconseguir passar mai de les semifinals, eh? Però sí, sí, fa
3: en català,
0: que...
3: què vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
3: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
3: Primer, hauria, primer
0: sí,
3: jo antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només a un poblet. Al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte segurament que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li diem Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
3: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, parlants, la veritat és que costa trobar neda parlants de català. Però en trobes també, si n'hau de pinyar mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament i per feina i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
4: que
3: guai.
0: També,
3: sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
3: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya sur, nord, o la Catalunya vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen
3: català.
0: Fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí. Cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Jo els escolto per rugby, jo els he solat escoltar quan donen a rugby.
3: Ets un friqui. No podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, a Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
3: Jo no tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Amnèsia.
1: Has de terminar la ratllada.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver també Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai.
2: Que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí, que ratlla català. Tenim la franja de Ponent, allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us en recordeu quan van muntar l'APAO?
1: El Lapao
0: i el Lapapip.
1: Quan fa d'això?
3: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: Què dius? La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia i xerren. Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho diguis, no ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant?
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
3: No. Corroborat.
1: Ja està, ja
3: es la Pau era la broma del 2013,
0: mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Yecla, que potser us soni pel Yeclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Clar, Yeclano, me la agarres.
3: Bé.
0: El Yeclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però bé. Crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Eh?
0: Que tenen el vi més barat de súper sempre és de Jumella.
3: De Jumella.
0: Sí, i és del Carxes. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. Yeah. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. de juny a setembre o a final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia.
2: En perdut octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
3: barceloní en reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall!
3: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Que pots cantar amb els caramelos de boca?
1: No.
0: No?
1: Milagros, no em puc fer. Jo t'entenc que mira, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

que més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear. La llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

frio, la soggiante grama. Estic fart de copes planes,

com un ocell sense niu. Que me'n dius de la vida? Comptant coses

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Era les 7 del matí del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a rabat ho tocaven. Per cansolla del lloc, dues naus barbarisques entraren.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta i Pinyol, que és un grup que com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostre, 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà a assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.
1: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Heu escoltat la cançó Gener, del grup de música Delén, de l'àlbum Sa roba estesa, del 2008.
1: Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.
2: En aquesta economia de mercat que hem creat, o fas molta producció de baix preu, o produeixes manco, però amb un producte que quedi diferenciat i sobre el qual puguis controlar la comercialització.
3: Època de muda. Capítol 12. Diferenciar-se o descolorir.

0: de les empreses de bijuteria o de sabates que fa anys es dedicaven a productes de baix cost per al mercat generalista, no en queda cap. La bijuteria que hi ha ara incorpora molt de disseny, si pot ser amb marca i botigues pròpies. Ja no competeixen per preu, sinó que s'han repensat tot el procés productiu. Igual han fet les empreses de sabates que han sobreviscut a la purga derivada de l'obertura dels mercats a nivell internacional. Sempre hi ha qualcú que pot fer les coses més barates que les que els fan des d'una illa enmig del mar. Així mateix, trobam un nombre creixent de pagesos que aposten per elaborar un producte diferent, que es treballa en un llistat de clients i que venen directament o en circuits molt curts. Molts decideixen intentar abastir el mercat local, tan oblidat en la producció d'aliments. Només un 16% dels productes que es consumeixen a Menorca provenen de la mateixa illa. Trobar les característiques pròpies que fan ser diferents en uns mercats globals és una de les essències actuals per la viabilitat econòmica. Formentera sobreviuria molt malament si intentàs fer la mateixa oferta turística de festa i discoteca que Eivissa, perquè anar a Formentera és més car i complicat. La gent quedaria a Eivissa. Una reflexió similar es pot fer entre Mallorca i Menorca. Si Menorca aposta per semblar-se a Mallorca, en oferta turística, massificació a la terra i a la mar, preus dels habitatges o congestió a les carreteres, és molt probable que perdem pistonada en el futur pròxim, perquè és més barat anar a Mallorca o la vorera peninsular que venir aquí. Una de les opinions recurrents que se senten quan es parla de turisme és la publicitat enganyosa que sovint es veu. Fer fotos a les platges al mes de març i convidar la gent a venir al mes de juliol és tan trampós com recomanar que els infants berenin de coses carregades de sucre i greixos saturats. Menorca està jugant perillosament el joc de la massificació. I no sembla que les institucions públiques ni els portaveus habituals del sector en siguin prou conscients. Que hi hagi molta gent a Eivissa segurament entra dins de les expectatives del públic que hi vol anar, perquè s'ha construït un discurs publicitari que inclou això. Però Menorca és reserva de biosfera. Diu el programa L'home i la biosfera de la UNESCO que les reserves de biosfera són llocs d'excel·lència que fomenten l'harmonia entre les persones i la natura. Una harmonia discutible quan les nostres platges verges es troben, en realitat, a l'estiu, entre 4 i 8 vegades per damunt de la seva capacitat màxima d'acollida. També som reserva Starlight, que vol dir que som un dels llocs que reuneix condicions d'excel·lència per a l'observació del cel nocturn. Però la contaminació lumínica continua sent un element present cada vespre, sense massa perspectives que hagi de remetre. Ara som patrimoni mundial pels nombrosos jaciments prehistòrics que hi ha presents al nostre paisatge. Quan li van demanar al conseller de Cultura què significaria tenir aquesta nova distinció, va contestar que ajudaria a fomentar el turisme cultural en temporada baixa. No va anunciar cap programa d'excavacions, de camps internacionals d'investigació sobre els primers pobladors o de publicacions que augmentin el coneixement d'aquesta herència cultural. Només va parlar de turisme. Ve a compte repassar aquestes situacions perquè les distincions qualitatives haurien d'ajudar a ser un lloc diferenciat, autèntic, que tingui essència. A una taula rodona recent es recordava que hi ha molts resorts turístics que són exactament iguals a Punta Cana que a Hong Kong. Menorca no hauria de ser un lloc estàndard. Apostar per dur a la realitat la filosofia de les coses que ens distingeixen, buscar la viabilitat pel camí de la diferenciació, aprofitant el compromís ambiental, real, no només publicitari, diversificar l'economia més enllà del turisme és una recepta que alguns ja practiquen amb èxit. Per avançar, es fa necessari fugir dels falsos marcs de debats on alguns pretenen conduir aquesta qüestió. Es pot estar a favor del turisme i en contra de la massificació. Posar un límit al nombre de vehicles a l'estiu no hauria de ser una batalla de dretes o d'esquerres. És la diferència entre mantenir la identitat o perdre el color.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Després de milers d'anys, podria ser que els guerrers hagin perdut atractiu i que l'èxit social es basi en altres paradigmes. Aquest estiu hi ha claus per atreure mirades.
2: Època de muda. Capítol 5. Persones atractives.

0: La història humana està plagada d'episodis d'ingents quantitats de morts deguts a les guerres. Sabem que les grans batalles sempre estan esperonades per governs amb ganes de conquesta, de recursos o de control de llocs estratègics. Però l'atenció cal posar-la en la resposta social, que històricament ha estat, ara també, condicionada per missatges basats en la suposada culturització dels conquerits, la consecució de llibertats dels pobles oprimits o l'entrega de la fe verdadera. Pels motius que siguin, sembla evident, per la repetició constant, que la gent no veia els conqueridors com els abusadors que eren, com els que aprofitaven la seva major capacitat física, armamentística o logística per atropellar de males maneres algun poble vasí. Entosta la condemna social que avui es pot sentir amb certa facilitat, durant milers d'anys es va promocionar la figura, el paradigma del guerrer. Els guerrers eren l'orgull del poble, els més valents, els més coratjosos, els més atractius. Sovint acabaven reconeguts amb títols nobiliaris, amb noms de carrers, amb declaracions de fills il·lustres, amb llibres i amb pel·lícules.
1: Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad!
0: Segurament que aquesta era la manera de sobreviure en un món en constant competició, on matar un ésser humà només era qüestió de justificar-ho amb prou manyes. Aquesta manera d'interpretar la realitat es va suavitzar després del fracàs de dues guerres mundials consecutives. La Declaració dels Drets Humans és un enorme pas històric institucional, però més gran és segurament el canvi de percepció social, que ja no accepta tan fàcilment el discurs de l'èpica guerrera, encara que alguns governs mantenen la seva hipocresia quan es tracta de justificar intervencions militars a zones amb recursos energètics o d'altra índole important. S'ha donat, per tant, un canvi històric a favor de l'espècie humana. Hi ha actuacions que ja no troben l'aprovació de la societat perquè s'identifiquen senzillament com a abusos. La majoria de les guerres ja es veuen com una extralimitació injustificada quan no com un bandidatge directe. Idò, ara hi ha experts que diuen que estem a la transició de deixar de justificar també els mercenaris que abusen dels recursos naturals. El grau d'alarmes ambientals, en aigua, en energia, en explotació del mar, en residus descontrolats, és de tal nivell que s'està observant una evolució accelerada de la sensibilitat social. I això fa canviar referents i valors.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Checkpoint.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seu un exemplar del viatge tràgic de la Mutxot de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Montxoc se'n va anar a Barcelona per mort dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. El to és satíric i tràgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. A jo, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, baix una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir «es en esborn». Podia escriure «es, se, ses». I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de Novel·letes menorquines. L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Radio Far Menorca. Us xerra, com de costum, d'Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a ca vostra o dintre del vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà assegudes donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom, els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui. Però qui sap què vindrà després o què començarà després? Quin contra triareu o quina aventura encapçalareu? Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Perquè és un dels temes en el desenvolupament personal que apareix, no? El sentit de transcendència en relació a admirar la bellesa, ser conscients de que hi ha un molt abans que nosaltres i després, que som molt petits en un conjunt, que les nostres passes deixen petjada en aquest sentit.
3: Jo no crec que segons sigui el darrer, no ho crec, de vegades sí, però no ho crec. Tota... Hi ha una cosa
2: sí,
3: més.
2: Exacte. Les altres que trobeu. Teniu encara les mateixes creences que us vam mostrar quan éreu petites, els heu pogut transformar per tenir una espiritualitat més particular, perquè al final les creences acaben sent particulars.
3: Sí, perquè molta gent creu que som energia i després, com us morim, que no me n'anem a una altra banda, que som energia i han analitzat estrelles que cauen del cel i el polvo de les estrelles és el mateix que quan cremen un cos, és la mateixa matèria. I hi ha molta gent que és molt espiritual i creu en això,
2: amb aquestes coses, l'energia. Som pols d'estels,
3: sí,
2: som energia.
3: Polvos d'estrella, que és molt polit.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

so de sirenes negra, ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí s'ha

prop la via al tren. Han crescut unes flors

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes, escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una besota. Besota. Hola.
3: La Pau.
1: Nius de Porcajades!
3: Avui mos passant d'eufòrics.
2: Uf, sí.
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tingui prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
1: No!
2: Afirma un membre: resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro és de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
3: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
3: Això no es pot permitir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
3: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa de poblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
3: Vamos, check!
2: Rodeat dels campaments de Set Salinum, Coves Novum, Can Amargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics!
1: Ui! Cago en dena!
2: Vamos,
1: resistència!
5: Porcatjades! Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da mamma pezza creu, io so che son preziós. En duxaré de mostraré som arte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de

Peixac, un xinac, que és que el prenyat i té molt de set. Peixac, un xinac, que és que el prenyat i té molt de set. Peixac, peixac, peixac, peixac, un xinac, un xinac, un xinac, molts amb un xinac.

0: Sembla clar que a la societat actual s'ha imposat la moda de simplificar la realitat. Ja no és només un fet de titulars cridaners. Es pot constatar veient algunes tertúlies televisives o mirant la premsa i les xarxes socials. No pareix ser casual.
1: Època de muda. Capítol 21. Dilemes falsos.
0: Una de les tècniques que s'usen, amb prou èxit a jutjar pels resultats electorals d'alguns països, és l'anomenada fal·làcia del fals dilema. Es tracta de fer veure que la realitat es redueix a dues opcions, que solen ser irreconciliables.
2: Ready. Fight.
0: Pel que sigui, aquesta lògica simplista, cunyadista, habitual de barra de bar, s'està estenent en molts altres àmbits. O acceptes la massificació turística, o ets turismofòbic. O estàs d'acord amb que s'arrasi amb tota la vegetació dels torrents, o estàs a favor de les inundacions. O acceptes la destrucció ambiental, o estàs en contra del progrés. Consignes que semblaven caduques i pròpies de temps passats ressorgeixen de les cendres, com aferrant-se a un suposat sentit comú que, si s'analitza amb un mínim de profunditat, acostuma a trontollar. El mes de gener és un dels mesos més freds de l'any al nostre hemisferi. En els dies de baixes temperatures i tramuntana, que caracteritzen les primeries de l'any, tendim a apropar-nos a les fonts d'escalfor per combatre la pèrdua de calor. Com més a prop, millor. Les persones que recordin les lliçons sobre els moviments del planeta podran rememorar que la Terra gira sobre si mateixa i també al voltant del Sol. En aquest darrer cas, ho fa en forma d'elipsi, de manera que hi ha un moment de l'any que ens trobem més a prop de l'estrella i en un altre molt més a fora. Però en aquesta ocasió el fred ens arriba quan estem més propers a l'astre, ara, al gener. Mentre que el juliol estem molt més llunyans, com a 5 milions de quilòmetres més de distància, i en canvi patim calor. I és que les estacions no venen marcades respecte de la distància, sinó que depenen de la inclinació en què ens arriben els rajos solars. O sigui que aplicar la lògica de la distància sense tenir present que l'eix de la Terra està tombat uns 23 graus és probable que ens condueixi a unes conclusions errònies, perquè no estem tenint en compte tots els factors principals. Demanar que es redueixi la turistificació excessiva de l'estiu pot revertir a favor del benestar de la població resident i dels valors ambientals de l'illa, però també de la pròpia indústria turística. Està reconegut que el turisme és una de les activitats que es pot fagocitar a si mateixa. Mantenir la vegetació de ribera dels torrents permet frenar la velocitat de l'aigua i, per tant, la seva capacitat de fer mal. Es conserva la biodiversitat i es protegeix la terra fèrtil dels costats. Els indrets que treballen sobre resultats i no sobre creences s'estan revegetant als costats dels rius i els torrents. Pretendre mantenir el progrés sobre la base de la destrucció ambiental és un camí al precipici. Els nanoplàstics ja són a la llet materna i els herbicides ja surten en els pous d'abastiment públic. Els falsos dilemes són una plaga del món actual.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Va tipo una trulla que está en la frita. Más de una aracuyo, te abrís una asada frita. Y te acabo canas, coi euros. Y por mechaya, li dura pulvos. Es com una vaca de color blanc i negre. Vaig a moltes figues i no degrades, pobre. La va comprar barata per 30 euros. I viu dins una soll que té 4 parets. No vos fa cap pena, això et sentiu els no fa. Engreixant a Rita que després hem de matar. I d'on ho pots cercar? A veure si la trobes, que la matarem quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat. Ara no estàs fotut, sobre el teu compte i a fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara. I és que ja

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A sa secció Glos i Glosam, en Ramallà prepares necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb els... ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb els Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Benvinguts i benvingudes en aquest espai de la Gramola, aquest espai on sempre repassam cançons menorquines, n'explicam si sabem alguna cosa d'elles, del seu origen, qualque anècdota, qualque curiositat, i sobretot donam a conèixer cançons a vegades poc conegudes i que enriqueixen el nostre bagatge cultural menorquí, que és molt ample. Avui, si us sembla bé, dedicarem aquest programa, aquest espai, en aquelles cançons, diríem cançons d'anar a Vega o cançons d'anar fora, o n'hi ha que diuen cançons de taverna, també. Són aquest tipus de cançons que acostumam els menorquins a cantar quan ho anam amb els companys a fora, a fer l'estona, o després d'un dinar, quan treus les guitarres. Són aquestes és aquest repertori que mos acompanya i que, bueno, que de qualque manera això, el cantam perquè mos agrada, perquè és nostre i perquè mos ho sentim. Ja que dic que amb els anys ha canviat això, abans cantàvem unes cançons, ara s'encanten unes altres, però farem un repàs per cançons que en el seu moment era normal sentir-les cantar en aquest tipus de trobades. Per això hem pensat que aquest programa seria un poc amb aquesta onda que ja en alguna ocasió li havien dedicat. Cançons d'anar fora o cançons així. Bé, i abans de res, com sempre, anem a fer una altra audició, una altra escoltada a la cançó que van deixar posada, perquè en donaríem informació en el següent programa, qui és avui. Per tant, anem a tornar a escoltar aquella cançó que vam deixar en el programa de la setmana passada. Aviam si la coneixeu o si sabeu

La cançó que acabam d'escoltar i que vam escoltar en el programa anterior es diu Abraç Mariner i és d'un grup de veneres que es diuen Escamarlans de Palau. La paraula escamarlà, ells l'escriuen o allà la diuen com escamarlans, quan aquí nosaltres ho diem escaramel·lans. No sé com deu ser correcte. Nosaltres ho diem escaramel·lans. Ells diuen escamarlans de Palau. Jo crec que les dues coses estan pendentes. És un grup de maneres de Palau de Plegamans, és un poble allà de dins Catalunya, i aquest grup aquest fa molt de temps que es dediquen al món de les maneres, són un grup de bueno, diríem ben dit, de joves grans, són un grup de gent ja major, però que els agrada molt aquest món i que, bueno, han gravat ja uns quants de discos, i aquesta cançó l'han posada aquí, en el programa aquest de Sagramola, on sempre posam cançons menorquines o que tenen que veure amb Menorca, l'han posada perquè la música d'aquesta cançó la va fer en Lluís Cintes, el cantant maonàs, en Lluís Cintes, que com sabeu viu per Catalunya i que, bueno, li agrada molt no només la música en general, la seva passió i la seva vida, no? Perquè és cantant de professió. Li agrada molt la música i li agrada molt la música marinera també, com ha confessat moltes vegades, i en aquest cas no només ha fet lletres, que n'ha fetes moltes i ben polides, sinó que també ha fet músiques. I aquesta música de Braç Mariner era, crec, i és poc coneguda aquí. Jo, bueno, la vaig conèixer per aquest disc, però que ha sonat molt poc. Aquesta Braç Mariner està escrita per un menorquí, per tant, fa falta qualque dia deixar-la sonar. I bé, una volta explicat això, bueno, si qualcú vol cercar aquest disc per donar una mica més d'informació, us direm que el disc es diu Crua Tempesta. Precisament la cançó Crua Tempesta és un poema també, és un poema de Lluís Cintes, que és la cançó que després dona nom en el disc. Aquesta cançó de Crua Tempesta xerra molt del que són els valors i el bagatge cultural de català, diríem, no? Bé, anem a lo d'avui i anem a fer un repàs per una sèrie de cançons que en el seu moment han tingut una bona acceptació, han tingut un bon ressò amb la gent que agafaven la guitarra i li feien qualque cantada així improvisada a la vorera de la mà o després d'haver fet un bon dineret o després d'unes coquetjades o vés a saber. Partirem amb una cançó que van recuperar el grup CPEP de Ciutadella. El grup CPEP van gravar el disc l'any 77. És un disc tot de cançons populars que ells van recollir. Era un moment, l'any 77, on hi havia moltes ganes de retrobar, que els menorquins tenien moltes ganes de retrobar-nos en totes aquestes cançons que havien estat una mica deixades de banda, i es donava molt de valor a les recuperacions d'aquestes cançons. És una feina molt ben feta i que han d'agrair a gent molt concreta com són els de CPEP, que eren un grup de tres ciutadellencs, bueno, tampoc hi va anar un ferrierenc, però eren tres ciutadellencs, tres Joseps, i van fer això. No només ells, sinó també el grup folclòric de Mol, van fer una bona feina de recerca, traginada, per suposat, i el fet de gravar un disc li van donar una mica més de ressò a tot això. Segons el que posarem una cançó que es diu Serròs, i que durant els anys 70 es cantava bastant aquesta cançó. Avui, una mica deixada ja de banda, la gent jove, no sé si la coneix, però avui ja la feim ressonar altra vegada. Hem escoltat Serròs, que van gravar el grup CPEP l'any 77.

La cançó de Sir Ross. Aquesta cançó, aquí precisament xerrava de, bueno, de dinar, no? De sa menjada, de que anar a fer un arrosset, anar a fer un arròs, i bueno, tratava un pot de so. I anem a posar-ne una altra, que més o manco dins la mateixa temàtica, que també estava emmarcada dins aquest temps, dins tota aquesta època, que és la cançó de Fora de sa Ciutat, que és una cançó que van recuperar, o que van rescatar, diríem, millor seria rescatar, el grup Traginada, i que, bueno, és una cançó que es cantava molt en ses anades de Vega, i la lletra xerra precisament d'una d'aquestes sortides amb un grup de companys. És un poc dins la mateixa temàtica, en aquest cas, aquesta cançó té més versions gravades, la de Sir Ross, jo només conec la de C-Pep, en canvi, la de Fora de sa Ciutat, la van gravar Traginada, per suposat, que no sé qui la van treure, la van gravar també Salvaida, i també la van gravar Sonido de Son Camaró. Posarem la versió de Salvaida, i que era un grup que feien música bàsicament tradicional, el seu origen era la música tradicional, i feien aquesta integració, molt correcta per jo, d'afegir tot el que és el món tradicional i folclòric, i aquest tipus de cançons que s'havien popularitzat o que s'havien convertit en cançons populars a Menorca i que passaven a formar part d'aquest repertori. Per tant, valia la pena donar-li més ressò. Anem a escoltar la versió de Fora de sa Ciutat que van fer Salvaida.

Una versió ben polida aquesta que vam fer Salvaida, sort de dir Llucal Quilda. Bé, anem cap a una altra cançó. La cançó que posarem és una cançó que, igual que la primera que han posat d'aquesta temàtica, la van recuperar el grup CPEP de Ciutadella, que en aquell disc van gravar un munt de cançons, com ja havien dit, molt menorquines, populars, no? I que, si no s'haguessin gravat, doncs, potser algunes haguessin quedat oblidades, eh? Perquè no bastaves cantar-les, perquè, bueno, si es canten, la gent els canta, però després, amb els pas dels anys, potser es van deixant de cantar. Però, si hi ha una gravació, sempre perdura, sempre queda, es manté aquell disc, o si qualcú les recueix en partitures, també, eh? Però ja no tant. Si hi ha un disc fet, és més bo de fer que aguantin. Ens referim a la cançó d'Una jove de Sant Lluís, que aquesta cançó trata un poc el tema de lo que eren les serenates. És un tema que jo m'apassiona perquè mon pare m'enxerrava molt de que anava ell a cantar serenates. Ell tocava la guitarra. I, bueno, quan de jovenets, pues, eren les sortides que es feien els vespres. Normalment eren els vespres, podíem haver fet també els capvespres o quan sigui, però era un costum. Sortim un ranxo d'amics, repagar uns quants de sonadors perquè allò sonés una mica bé i es passejava per els carrers i es cantaven cançons i normalment et solia anar a la finestra d'alguna joveneta fadrina i amb el grup sempre hi havia qualque pretendent, no? Que deien, anem a cantar a Anna Catalina. I anaven a Anna Catalina i ja li tiraven una pedreta o el que sigui a la finestra. I llavors, quan sortien, es posaven a cantar, no? I, bueno, és el tema que trata un poc aquesta cançó. La jove de Sant Lluís, Una jove de Sant Lluís. Aquesta cançó la van gravar, com ja dic, a CPEP, l'any 77, però posarem una altra versió, que és la versió que van... perquè ja han posat a CPEP avui, que és la versió que van fer el grup folclòric d'Espanell. I aquesta cançó, majoritàriament, molta de la gent, potser la recorda perquè en Cris Joanico la va versionar, la va cantar, junt amb una altra... Ell va juntar dues cançons, va juntar la cançó de Ses Al·lotetes amb aquesta altra també. I els va juntar, de dues cançons en va fer una, i els va cantar un poc a la seva manera. Anem a escoltar la versió que van fer en el seu moment d'esgut.

Aquesta era la cançó de la jove de Sant Lluís. Bé, entenc que la majoria la coneixíeu, en aquesta cançó, però hi ha molta gent jove que aquestes cançons no els coneix i va bé que els cantem, som ben polides. Anem amb una altra cançó ben curiosa, que és el que es va conèixer com La Vega dels Sabaters, o la cançó dels Sabaters, que, bueno, anem cercant una mica l'origen de tot això. Diríem que a principis del segle XX va ser Andreu Ferrer Ginart, anant xerrat a vegades folclorista, aquest mestre d'escola d'Artà, que va venir a fer escola a migjorn a principis del segle XX, un jove mestre, no? I va fer una recollida de cançons. Va recollir una cançó que és de Nosaltres som els mariners. I ell deia que era una cançó molt moderna i que era pròpia d'amor. La lletra de Nosaltres som els mariners, de sa patrona Rafela, hem tirat sa barca en terra perquè no hem agafat cap peix. Aquesta cançó, aquesta tonada, no està gravada, però sí que està recollida sa partitura. Jo, clar, estaria molt bé que qualcú hagués gravat aquesta cançó així, del qual havia recollida Andreu Ferrer Ginart a principi de segle. Perquè, amb una tonada molt semblant, després se'n van recollir una que és de La Vega dels Sabaters, per exemple, o La Cançó dels Sabaters, com de abans, no? Que també deia que era molt modern i que era pròpia d'amor. La música era molt semblant, anava una mica dins la mateixa línia de l'anterior, d'aquesta dels mariners, en aquest cas no eren mariners sinó que eren sabaters, i és de això, La Vega dels Sabaters. I la lletra que va recollir Andreu Ferrer Ginart era aquesta: 60 mos hem ajuntat per anar a fer una berenada i per fer una grossa xalada a Sant Isidro. A Sant Isidro hem anat. Mentre pujàvem sa costa, els pagesos van sortir i l'amo que mos va dir: aquí és sa casa i ca vostra. Sa madona, el mateix, sa criada, ben igual. Això ja vos sona més, no? Si veiéssim sa partitura que va recollir Andreu Ferrer Ginart, veuríem que no és exactament com sa que coneixem ara, avui en dia, i és perquè algun músic la va agafar, la va canviar, la va adaptar una mica i després Deseado va fer un arranjament també d'aquesta tonada i va ser molt popular dins dels anys 70. Uns dels que la van treure per primera vegada van ser CPEP, precisament, una vegada anàvem els mateixos, i llavors la van gravar Traginada. La versió que va quedar gravada de Traginada, que coincideix en la de CPEP, musicalment, és la que recordam i la que tenim més present avui dia. Per tant, ja ho veus, el fet de gravar un disc és el que condiciona una mica, perquè si que facin les partitures recollides fa 100 anys, més o manco, per Andreu Ferrer Ginart, 100 anys, ja fa més de 100 anys que ho van recollint això, veuríem que la tonada no era exactament igual, encara que la lletra... has obert uns canvis. La que mos quedam, la que tenim avui dia, és aquesta que va sortir dins dels anys a finals dels 70, principis dels 80. Anem a escoltar, en aquest cas, la versió que vam fer Traginada, que és una versió espectacular, molt ben feta, i que és la que mos hem quedat.

traginada i tot un clàssic, aquesta vega dels sabaters. Hi ha que dir que els sabaters era un ofici que tenia sa fama, i crec que era ben cert, de ser bons cantadors, i era allò de que estaven asseguts a sa banqueta i anaven fent feina i s'entretenien cantant, no? Era un ofici que hi donava, igual que també hi ha oficis com el segar, que diuen que també era molt de costum anar cantant, i oficis més propensos a això, no? I els sabaters tenien aquesta fama, a part de que, en aquest cas, eren ranxos sabaters que sortien de vega, no? Bé, anem a entretenir-nos una estona amb una cançó que és molt coneguda, s'ha fet molt popular ara aquests darrers anys, aquests darrers anys, vull dir que els darrers 20 anys o 25 anys, aquesta cançó, Ulls Verds, i que no només l'han cantada, o no només la cantam quan anem a vega, sinó que inclús trobam versions cantades per cantants clàssics, no? Hi ha gent, cantants lírics, els agrada cantar aquesta cançó, l'han emprat en diferents ocasions i s'ha versionat bastant. La cançó Ulls Verds, anem a posar-ne primerament una versió qualsevol i llavors xerrarem una mica d'aquesta cançó, de bon surt i de quatre cosetes més, quatre anècdotes més. Anem a escoltar una versió.

Una versió preciosa s'acaben fer a 6 de Ponent, suposo que tots els heu reconegut. I aquesta versió, aquesta cançó, la van gravar l'any 1996. L'any abans, l'any 1995, l'havien gravada els Parranderos, en el seu darrer disc. I aquesta cançó no és una cançó molt antiga. La primera versió gravada és de l'any 1994, just un any abans que els Parranderos. És molt curiós, perquè no és una cançó clàssica de fa un munt d'anys. És una cançó nova, que es va popularitzar molt, s'ha popularitzat molt i s'ha cantat també molt. Encara se segueix cantant. És una cançó molt polida. Aquesta cançó és obra d'en Ricard Viladesau, que va fer la música, i en Josep Miquel Cervià. En Viladesau és el compositor de la música, que va morir l'any 2005. Coneixia la versió dels Parranderos, per suposat. És conegut com a compositor de veneres i també de sardanes. En Pau Casals, en el seu temps, el va batiar com el príncep de la tenora perquè era un dels millors que tocava aquest instrument a Catalunya. El príncep de la tenora. I en Josep Miquel Cervià, el que havia fet la lletra, havia escrit aquest poema fa molt d'anys, de ben jovenet, i bastants d'anys més tard li van posar música. Bastants d'anys més tard. La cançó l'havien gravada un grup que es deien Pescadors de l'Escala en un disc de Habaneres i Cançó Popular. Allò era la primera versió que s'havia fet un any abans. D'aquests la van aprendre els Parranderos, que quan van gravar el seu darrer treball van cantar aquesta cançó. El seu darrer treball, que és un casset, el van gravar aquí en Estrella de Somnis, a Menorca, i el disc el van gravar quasi d'una tirada. Duen totes les cançons molt ben preparades. Però, ja que dir, que són anècdotes de, com es diu això, quan fan una pel·lícula que ja veuen és Como se hizo, seria en castellano, aquesta cançó és la que acabaven d'aprendre. Era una cançó ben nova, era fresqueta, i els Parranderos van decidir incorporar-lo en aquest casset i encara, en el moment de gravar, encara estaven ajustant les veus. No, tu aquí has de fer aquesta nota, has de fer aquesta altra. Fins al darrer moment la van ajustar. Perquè era la que no era una cançó com les altres que els tenien en el seu repertori i anaven molt cantades. No, aquesta era una cançó molt fresqueta i molt poc coneguda i poc cantada. I ells la van gravar el 95 i després la van cantar a Xis de Ponent. Un altre grup que la va cantar molt és el grup El Trio Arrels de Menorca. I és curiós perquè aquest grup, El Trio Arrels de Menorca, la van anar a cantar a Palafrugell, en el festival aquest de Veneres, i en Josep Miquel, l'autor de la lletra, la va sentir i li va fer molta gràcia, sobretot per allò de l'accent. No d'en la, sinó que d'en sa, i no de les, sinó que d'en ses, aquesta S. I ell va fer un escrit a una pàgina d'internet, un podcast que es diu, no sé com es diu això, no? Explicant que ell havia sentit aquesta versió i que la trobava molt curiosa. Ell xerrava de tot això i de que xerrava de la primera versió i de la versió dels Parranderos. Diu, ja havia sentit l'article salat cantada per uns menorquins. Diu, i ara m'ha fet especial il·lusió tornar-la a sentir per uns altres menorquins. Així tot, ell explicava que li havien canviat un tros de la lletra. Just quan comença dir-te com t'estimo, just comença la lletra, diuen, voldria ser poeta per dir-te com t'estimo. Però hi ha molta gent que no diu com t'estimo, sinó dir-te quant t'estimo. No com, sinó quant. De fet, si vos ja heu fixat, la versió de Xis de Ponent ja està canviat. No diuen dir-te com t'estimo, sinó dir-te quant t'estimo. L'autor reconeix que ell havia escrit com t'estimo i no quant t'estimo.
i ell considera que Scum és la versió correcta, no? I ja l'havien canviat així tot. Diu, bé, diu, estic molt content que es canti aquest poema, no? Però va fer aquesta apreciació. Els parranderos, per tant, havien estat un dels primers que l'havien versionada, com dèiem, i anem a escoltar la versió que van fer els parranderos d'aquest Uisvers un any abans del CIS de Ponent, l'any 95.

bé, com heu pogut veure, i vos hi haureu fixat segurament, ells, els parranderos, ja havien canviat el com per el quant. Eh? I a partir d'aquí ja tothom canta quant des de com. Bé, és una mica igual, eh? Tampoc no... Bueno, igual. Que cadascú pensi el que vulgui, no? Vull dir, és una opinió, jo aquí ho explic i ja està. Bé, d'aquesta cançó us podríem posar més versions, jo entenc que unes 10 o així, gravades aquí a Menorca o per menorquins, unes 10 versions tinc gravades, i tinc la versió lírica gravada per Lluís Cintes, junt amb el Trio Reals de Menorca, és un concert gravat en la teatre principal, però l'han pogut sentir cantar a cantants com Joan Pons o Simon Orfila, que també en algun concert l'han cantat encara que no estigui gravada aquest disc, l'han cantada, la canten. No només ells, l'he sentit cantar altres cantants lírics. Bé, fins aquí un poc la història aquesta de Lluís Vers, ja ho veus, aquesta cançó que va néixer per allà, d'aquest poema d'aquest senyor, que llavors va musicar, per Palafrugell, però que va arribar molt prest a Menorca i que aquí la veritat és que s'ha fet molt popular perquè és una cançó, crec jo, ben polida. Bé, anem cap a una altra banda. En una ocasió me van demanar un conegut, me va demanar a veure si la cançó de Na Dolores era una cançó menorquina. La cançó de Na Dolores és una cançó molt cantada i no hi ha dia que traguem les guitarres per peixar o que no, cantem Na Dolores, tenia un nòvio, no? Per tant, és una cançó molt popular i molt dins sa ona, aquesta de sa música, aquesta de sortides, no? De lo que estem ratllant avui. Bé, sa cançó Na Dolores no és una cançó menorquina. És una cançó que és molt coneguda aquí, que està super arrelada a Menorca, per tant, és una cançó, podem dir, popular menorquina, però es va recollir, també està recollida en el País Valencià, encara que en el País Valencià no té, diríem, que sa fama que té aquí a ses illes. A Mallorca sí, també es canta molt. Hi ha un folclorista valencià, que és un tal Carmín Pardo, que va trobar, va investigar aquesta cançó i com a dins, perquè ell estava cercant música tradicional valenciana, no? I va trobar fins a 4 puestos on es recordava aquesta tonada, vull dir que es cantava. Això que Tregulló va fer l'any 45. N'hi ha un altre, també valencià, en Ricard Olmos, que també deixava constància d'aquesta cançó a Castelló. Per tant, no és exclusivament d'aquí de Menorca, encara que sí que sigui popular aquí molt, no? El primer referent que nosaltres trobam, el primer registre, diríem, d'aquesta cançó és en la feina que va fer en Delfer Reginart, que ja anem xerrant molt d'ell, que ja a principi de segle ja la tenia registrada. I és curiós perquè després d'un segle de recorregut, com podem veure, la melodia que va recollir Ferrer Ginart ha canviat ben poquet. I hi ha que dir que les versions, tant la mallorquina com la menorquina com la valenciana, s'assemblen bastant. Vull dir que pràcticament per tot es canta igual. No podem dir aquesta versió és més menorquina que aquesta altra, que aquesta és més mallorquina i aquesta més valenciana, sinó que per tot no sé manco es canta igual. És una cançó que no sé de on devia sortir, però que està bastant estesa. La versió que vos posarem d'aquesta cançó, perquè ja que anem a xerrar posarem una versió, és una versió del grup Caponnam, que és un grup format a Mallorca, en aquest grup hi participava un menorquí, que és en Jaume Gomila, Saura, que és maonès, i formava part important d'aquest grup. El disc que aquí on hi ha aquesta cançó és un disc de Mà d'Enllà, de l'any 98. Aquest grup, Cap on Anam, és curiós perquè en els primers discos el títol, el nom del grup era Cap on Anam, les tres paraules separades, Cap on Anam, i al final van decidir juntar tot i els darrers discos posaven Cap on Anam, tot junt, és a dir, tot una paraula, Cap on Anam.
Jaume Gomila fa percussió i cantava en aquest disc, en aquesta cançó. I anem a escoltar la versió que van fer Cap on anam d'aquesta Dolores.

I aquesta era la versió de Dolores del grup Cap on Nam. Un grup que té una bona discografia, ben extensa i ben curiosa, ben polida també. Vull dir que són cançons populars, adaptades i cantades de vell nou, que dèiem, no? Vull dir que ben reformadetes. Cap on Nam, molt recomanable. Bé, Cap on Nam, anant cap al final, de so que xerràvem de totes les cançons aquestes d'anar fora, jo vull rompre una llança en favor d'aquestes produccions que s'han fet. Aquests són gent normalment particular que, per seu compte, han editat llistats de cançons i han fet llibretes, sí, solen ser llibretes normalment així amb una espiral, que van molt bé per anar fora, amb les lletres i amb els acords posats damunt. Va sortir fa anys ja, no vos sabria dir quin any va ser, no sé si ho deu posar en la llibreta aquesta, en Beb, sí, el 92. En Josep Pons, que és el nostre amic, en Beb Ferro, que era component de CP i que està component de molts altres grups, que no deixa mai sa música, que sempre és un de ses seves passions, no? Va fer un cançoner que és de cançons d'anar fora, amb una llibreta, que és això, cançons d'anar fora, i que va fer s'han fet moltes còpies, es va vendre molt bé i estic moltíssim content de que això fos un èxit, que la gent tingui aquest tipus de llistats, de cançons, que això anima a cantar i ajuda a cantar. Més tard, també en David Pons, de Migjorn, en va fer un, molt més a prop d'aquí ja, diríem, devia ser dins del 2017 o 18, per aquí damunt, va fer una edició molt guapa també de les cançons que es canten per aquí, amb els acords posats damunt, en diferents colors, vull dir, molt bé, una cosa molt ben feta també. Totalment recomanable aquest altre cançoner que va fer en David Pons. I a la vegada també record que els escoltes tenien aquest costum, molt bon costum, de tenir un cançoner per quan anaven d'acampada, no? En aquest cançoner hi havia tot un repertori de cançons, normalment cançons religioses, cançons que s'empraven per quan es feien misses o quan es feien pregàries, molt bé. I llavors també hi havia tot un recull de cançons populars i de cançons més modernes amb els acords perquè la gent, quan es feien aquestes sortides en les guitarres, poguessis anar cantant. Els cançoners dels escoltes també eren unes molt bones edicions, molt correctes, molt extenses, eren molt gruixats, els llibres aquests. Encara n'hi ha, de fet l'han actualitzat un parell de vegades i s'han afegit, s'han llevat cançons, se n'han posat les d'altres. Per tant, hi ha diferents versions d'aquest cançoner. I bé, també, els que li agradin aquestes coses, doncs vos recomano aquest cançoner dels escoltes perquè és molt polit i molt... bueno, funcional, diríem, no? Molt funcional. Bé, res més, hem arribat al final d'aquest programa, on avui hem fet un repàs per cançons més o manco populars que solem emprar o que emprem habitualment per anar a fora i per divertir-nos, que és el més important de tot. I espero que vos hagi agradat, que hagin passat una estona entretinguts. I ja està, això és l'objectiu, passar aquesta estona compartint música menorquina. Res més, vos deixaré amb una cançó, mig sorpresa. Crec que ell el coneixereu per sa veu, però és més mal de fer que conegueu sa cançó. I ja vos explicaré per si un dia d'acabar aquesta cançó i qui és aquest qui canta i de bon surt aquesta cançó, no? Molt bé, amics, amigues, gràcies per haver-me acompanyat fins aquí. Me despedeixo de vosaltres amb una forta abraçada i un desig de que sigueu molt feliços. Adeu.

0: วแม่ให้ที่แกมแต่ก็ต้องแมนเจ
1: อ Insegreta andai un mol fond que feia por va contestar
0: Perquè som cabra encabritada amb sa pell rebaixinada amb els peus seguts tots quan som vinguts a tots me'ls he begut i ara te veuré a tu

0: La segona germana li va demanar el mateix que la primera i sabeu que va mullar la cabreta.
1: Perquè són cabra encabritada, amb la perra vaixinada, amb els peus aguts, tots quan no som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Nyam!

cabra encabritada, amb sabell reveixinada, amb els peus aguts, tots quan som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu.

0: I com era, sa cabreta?
1: Perquè era cabra encabritada, amb sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, a tots els que han vingut, a tots els ha begut, i ara te veurà tu. Nyam!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Enginy, càmera i acció, precursors del cinema amateur a Menorca. És una pel·lícula de l'Arxiu d'Imatge i So. Avui mos acompanya la directora d'aquest interessantíssim projecte, la Magda Temoner. Com estàs?
2: Hola, molt bé. Un poc nerviosa.
1: Sí, o sigui, és la meva primera pregunta, abans si estaves nerviosa per aquesta projecció.
2: Bueno, també perquè me resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
1: Sí, com saps,
2: tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
1: Pues mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
2: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no? Que en dèiem, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi, el Premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
1: De quines dates estem xerrant, més o menys?
2: Dels anys 80.
1: Vale.
2: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas Novas, que va ser un dels jurats del Premi Don Bosco, m'ha dit, ui, però entenc que vulguis fer quelcom amb aquest fons, però el Premi Don Bosco va arribar després de que durant gairebé 20 anys molta gent anònima, cineastes amateurs a Menorca, fessin les seves pròpies creacions i el Premi Don Bosco d'alguna manera va recuperar i homogeneïtzar aquesta voluntat creativa. Però ves una mica més enrere, estira d'aquest fil, no? I arran d'aquí, d'estirar d'aquest fil, sorgeixen tota la necessitat de parlar del moviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
1: Jo veig com molta informació me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això hi entra i això no.
2: Clar.
1: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela de seqüela de seqüela.
2: Totalment. De fet, el projecte en un inici havia de durar 20 minutets.
1: Ostres.
2: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
1: Curta, me sembla.
2: Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no? Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser Arxiu d'Imatge i So i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
0: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí, que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar es got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist una estela al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'agost, els temps de figues. Hi ha un refrany menorquí que diu que per Sant Llorenç, figues a carns, per posar de manifest que ara estem a l'època de les figues. La figuera, o figuera de Cristià, per diferenciar-la de la figuera de moro, és un arbre de fua caduca. Just començada la primavera, es desplaguen les seves fues, que aniran fent la fotosíntesi, nutrint així els seus fruits, les figues. Es tracta, però, d'un fruit molt particular, perquè en realitat és un conjunt de petits fruits que queden inclosos en un receptacle arrodonit, dolç i carnós, la figa. A Menorca, quan rellam de figueres bordes, ens referim a les que creixen de forma salvatge. Les figues que menjam, però, provenen de varietats cultivades. N'hi ha de moltes castes: figa gustanca, blanca o blanqueta, bordissot blanc o negre, carabasseta, catalana, d'Esmirna, de coll de dama, de coll de blanca o ratxada, de la reina, de la roca, de Navona, de Sant Joan, figa de Santa Caterina, de Santa Cecília, de Set Celis, francesa, genovesa, grisa, marsellesa, martinenca, malada, negreta, oriola, paratjal, paratjal blanca i negra, figa patroneta, ratxada, rectora, verdal, verdaleta, xereca i figa flor. I més que n'hi deu haver.

Antigament era un arbre molt cultivat. No hi havia cap lloc que no tingués el seu figral. Basta repassar la nostra gastronomia. Oliar i configues, figues al forn, figat o les mateixes figues seques. I més modernament, pudin de figa, per exemple, o gelat de figa. I és que el gust i la dolçor d'aquest aliment són difícils de superar. La cultura popular recull moltes expressions d'aquesta fruita. Quan deim «això són figues d'un altre paner», volem dir que això és una altra cosa diferent del que pensàvem o ratllàvem. També tenim l'expressió «fer figa», que vol dir flaquejar de manera súbita per manca de força o també per un moviment en fals. Solem dir, a vegades, «les cames me fan figa». Bé, espero que passeu un bon estiu i que disfruteu de les figues, sigui de la casta que sigui.

En aquest capítol han sonat les cançons de Ballant de Santa Àgueda, de Salvaida, La veritat, de Tomeu Penya, i La presó de la Mola, de Figues d'un altre paner.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

tan alt com ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells.

Anit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que ha quedat campiona de Menorca individual absoluta, vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar a Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut, i que Mònica va ser una gran jugadora també. El que passa és que Mònica ha jugat pocs campionats individuals, no? Realment jo no sé, però molt pocs. Hi va haver un any que justament s'ho va jugar amb en David i en Cubas. I després una altra de sona és que no només en els campionats de Menorca, sinó en els campionats de Balears per categories, hi ha hagut anys que estan arrasat. Vull dir, una cosa que un campionat de Balears amb els mallorquins era quasi no es podien, era molt difícil, passava de tant en quant, però no gaire, no? Però és que jo record campionats per categoria juvenils que guanyaven de 7 medalles 6 o 7, no? Vull dir, o sigui, de 10, perdó.
2: Jo record que anàvem amb por en els campionats de Balears, sobretot els primers anys, des que va venir David, jo crec que m'ha après a perdre la por, però jo me'n record que anar a un campionat de Balears, jugar contra els mallorquins, sempre te guanyava, anaves amb por. I ara, últimament, els campions de Balears són els menorquins i de l'escola d'en David.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll, ja disponible.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

que miris cap enrere, cercant moments amagats.

despentinant els records que et graten el cor.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Formigues que corren

0: Rondalls i llegendes de Menorca. Es vedell d'or. Fa molts i molts anys, abans de la reconquesta de Menorca, a Silla hi vivia un antic poble musulmà. Encara en queden coses d'aquella gent que va viure aquí durant tants anys. Els noms dels llocs, restes arqueològiques i també, com diu la llegenda, un tresor amagat dalt d'una muntanya. Les històries antigues conten que dalt la muntanya de Santa Àgueda hi havia un temple dedicat a en el vedell d'or, una figura molt important per als antics menorquins. Quan el rei Alfons III va conquerir Menorca, la gent que hi vivia va haver de partir. Abans, però, van amagar el vedell d'or i li van fer un encanteri perquè estigués sempre protegit. Només ells o els seus fills o nets o besnets el podrien recuperar si mai tornaven. Van passar uns quants anys i a Berbèria, al nord d'Àfrica, a l'altra banda de la mà, hi havia un esclau. Un jove cristià menorquí que havia estat capturat a Menorca. Allà va fer amistat amb un home musulmà, descendent dels antics menorquins que havien amagat el vedell d'or. Un bon dia, l'home li va explicar al jove com es podia desencantar el vedell d'or, tal i com ho havia après de les històries de la seva família. El jove l'escoltava esglaat. No se'n podia venir que tant en fora de Menorca que algú conegués aquell secret. L'home li va dir:
1: per desfer l'encanteri has de pujar dalt la muntanya de Santa Àgueda. Quan siguis dalt, posa't dret damunt una penya, mira cap a llevant i digue't les paraules màgiques que t'he explicat. Si ho fas tot bé, t'apareixerà un brau. Només si l'agafes per sa banya dreta i sense tenir por, s'encanteris desfarà. I es brau es convertirà en una muntanya d'or.
0: El jove ho tenia clar. Havia de tornar a Menorca. Però era esclau. Només podia tornar si qualcú pagava el seu rescat. Però l'home va pagar el rescat i el seu passatge. I quan va arribar a Menorca, el primer que va fer jove va ser pujar dalt la muntanya de Santa Àgueda. Va trobar la penya, es va girar cap a llevant i va dir les paraules màgiques. Unes paraules tan antigues que avui ja ningú no sap. Ho havia fet tot bé, tal com li havien dit. Però de cop, de darrere ses penyes, va sentir un tro. Com si vingués de dins la muntanya. I tot d'una, va sortir es brau. Negre, gros, amb el cap baix, ses banyes lluentes. Quan el va veure sortir d'entre ses penyes, amb aquells ulls encesos, li va entrar una por tan grossa que va fugir. Aquest va ser el primer intent per desencantar el vedell d'or. Com ell, n'hi va haver d'altres que deuen conèixer el secret, però cap no ho va aconseguir mai. I el vedell d'or? Diuen que encara espera dalt la muntanya de Santa Àgueda.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me, res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que, com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, sol, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona
1: sí,
0: la cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a ser professor des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia sa banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, de ballàvem, és igual, vivia allà de vora nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuamala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Llegeix Llandrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

0: estarà com una plata.
1: Plata. Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: un
1: nom
0: que exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Allà tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores de la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Viena Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prenen a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en parella moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi, tornem-hi.
1: Ben, pa, pa, pa, pa.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Doig. D'aquí un any el mataran, a casa seu ha disparat. Però ell està tranquil, fumant herba molt de

Estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè ens exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que s'anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Vien Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. Però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen, sense donar-nos compte que convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com funciona la cosa?
1: Sí, jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a la professora des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostre, 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Benvingudes i benvinguts. A l'hora de comprar llibres, hi ha una sèrie de qualificatius que me perden. Que una obra sigui qualificada de culte, en el sentit de veneració, o de polèmica, o de prohibida, o de censurada, o de transgressora, o d'experimental, i si a sobre ha estat jutjada per obscena, pornogràfica i immoral, condemnada i després absolta, encara més. S'apodera de jo una necessitat, diria que quasi insana, de conèixer aquella obra, de conèixer els motius de com és aquests qualificatius. Avui continuem en la línia que vam obrir l'anterior programa, de llibres que t'apunten amb una pistola de tap de suro i te deixen amb els calçons en els garrons. Avui a Biblioteca Freak, de Naked Lunch, de William S. Burroughs.

0: i mos introduïm directament en el llibre amb Interzone de Joy Division, amb els ulls tancats, en el voltant d'un racó on hi ha un profeta que diu sa lletra. Aquesta interzona que s'inventa Barrows, un univers personal en què sa incapacitat de viure i pensar respira a cada paraula, on xerrar és mentir i viure, col·laborar. Una metàfora d'una societat adormida, consentidora, plegada a la voluntat dels altres i obedient. Però potser mos hem avançat massa, o no, ja veurem. The Naked Lunch, es berenar despoat, títol brutal, es va publicar el 1959, primer a París, i això ja mos pot donar una pista de quin tipus de llibre és. I 3 anys després, a Estats Units, on va ser jutjada per obscenitat. Es tracta d'un relat caòtic, anàrquic, sense ordre ni coherència ni argument, perquè l'autor, com diu, no pretenc imposar un relat, argument, continuïtat. En la mesura en què aconsegueix un registre directe de certes àrees del procés psíquic, pot ser exercir una funció concreta. No pretenc entretenir.
1: Saints go marching through all the popular tunes, waiting for the sunrise in cosmic laughter of cable cars. The Sheik of Arabia in constant motion. Blue moon, Margie, ice cream on my knee.
0: Lo que sí que podem extreure és que seguim ses passes d'un addicte a tot tipus de drogues, William Lee, alter ego del propi autor i que prendrà diversos àlies durant tota sa novel·la, que fuig de sa policia a la recerca de la seva pròxima dosi, a través dels carrers de Chicago, Nova York, passant per Mèxic, Tànger, fins a arribar a la ja mítica Interzona. Un recorregut que es fa, com ja he dit, de manera no lineal, saltant d'una banda a l'altra, per la qual cosa resulta complicat saber on mos trobam. Lo que tenim és una sèrie de relats que repleguen les experiències de les seves anteriors novel·les, Queen i Yonky, lleument connectats entre si, el que fa que els capítols es puguin llegir amb l'ordre que es vulgui. És un pas de diapositives d'estats alterats de la consciència, d'una distorsió d'un infern personal que reflexa el costat més obscur de la natura humana, fugint d'un bombardeig d'excrements.

0: I seguim amb Tortoise, que titulen aquesta peça en directe com un dels personatges d'aquesta novel·la. Benway, el gran manipulador de consciències, el controlador total, que forma part de tota una sèrie de personatges d'allò més pertorbadors. Personatges que reclamen somnis, presos d'una rutina soporífera, que diuen coses sense cap tipus de mirament, ni pudor, ni consideració per ningú, ni tan sols pel mateix autor, que posseixen atributs aterradors i també lúcids, com aquesta cita: el nacionalisme cau mort, enverinat per sodi. The Naked Lunch és una demència al·lucinada, la transcripció del somni d'un drogadicte, un escrit delirant i punyent, a través d'una nit sense fi, incòmoda i d'una brutalitat directa, violenta i bruta, d'imatges que de vegades fan un poc d'esquet. Una visió amb molt renou, descomposada i provocadora, que mos condueixen al límit amb un seguit de juxtaposicions d'idees i metàfores experimentals i increïbles que desfan el llenguatge. Un llenguatge d'una força descomunal, ple de neologismes, tecnicismes, vulgarismes i termes inventats, combinats per evocar determinades atmosferes i ambients, així com estats psicològics. Autèntica prosa poètica.
1: Te he contado lo del hombre que enseñó a hablar a su ano. Todo su abdomen se movía de arriba abajo ventoseando las palabras. Nunca he oído nada igual. Era un sonido burbujeante, espeso, estancado. Un sonido que se podía oler. Este hombre trabajaba en los carnavales. ¿Te lo puedes creer? Y lo que hacía era como un número de ventrílocuo. Después de un rato, el ano comenzaba a hablar por su cuenta. Salía sin tener nada preparado y su ano empezaba a improvisar y a contar chistes. Luego desarrolló algo parecido a dientes, como ganchos raspantes y curvos, y empezó a comer. Él lo encontró gracioso y montó un número con ello, pero al ano le dio por comerse los pantalones y empezar a hablar por la calle y a decir a gritos que quería tener los mismos derechos. También se emborrachaba y le daba por lamentarse y quería que le besaran igual que a cualquier otra boca. Al final hablaba día y noche. Al hombre se le podía oír desde lejos chillándole que se callara y pegándole con el puño.
0: És una visió que no té res de romàntica d'un futur pròxim, en què apareixen conceptes com poder, alienació, control, opressió. Una confrontació paranoica entre aquest poder i els marginats, plena de sàtires, caricatures i paròdies que ridiculitzen la societat, burlant-se de les institucions, dels governs, de les religions, de la sexualitat, de la justícia corrupta, etc. Kerouac la va definir com un instant gelat en el que tots veuen el que hi ha a la punta de les seves forquilles. Encara que no som molt fan de Kerouac, li faig una reverència.
2: Oiga, amigos. Oiga, amigos. Paco, Enrique, last words of Hassan Saba, the old man of the mountain. Listen to my last words anywhere. Listen, all you boards, governments, syndicates, nations of the world. And you powers behind what filth deals consummated in what laboratory. To take what is not yours, to sell out your sons forever, to sell the ground from unborn feet forever, for Eve are. Listen to my last words, any world. Listen if you value the bodies for which you would sell all souls.
0: I fins aquí la recomanació d'avui. Us deixam en Barrows, del projecte en solitari de Sonic Youth, Thurston Moore. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

0: retornar.
1: Exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Fabré Cardona. Per què?
0: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que s'anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Vien Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera,

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen, sense donar-nos compte que convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deia

Ara sentim l'àmel·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.